0: És LDS, tac glaucoma, tarrac sound. Donant amor al ritme, trobem la pau.
1: Un bon clas.
0: Catalunya, Euskal Herria. La música hay que vivirla. Yeah.